0: vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
1: Love, love, love.
2: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros. ¿Preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
4: Cervino va escriure que Ontinyent mai va ser de traïdors ni de covards.
5: Avui continua sent un poble valent, unit i orgullós de la seva terra i tradicions.
6: I nosaltres continuarem treballant perquè aquest sentiment perduri en el temps.
4: Molt bones festes de moros i cristians.
7: Grup polític municipal del Partit Popular d'Ontinyent.
8: Escoltes l'ambient que es viu als nostres carrers?
9: A Benigànim celebrem les nostres festes patronals i de moros i cristians.
8: Amb baixades, paelles, la gran entrada i nits inoblidables amb les millors orquestres.
9: Aquestes festes les fem entre tots. Vine a viure la tradició, la germanor i la diversió.
8: Del 21 al 25 d'agost t'esperem.
9: Regidoria de Festes.

0: Faller, on hi ha representants de tots aquests agents que d'una manera o d'una altra intervenen en la festa i on es podria fer una primera exploració per a trobar solucions al problema de la zona, evidentment. Hi ha un problema i ningú ho pot negar, no? Uh-huh. Però per això a mi em sorprèn, no? Ese desconeixement per part de la directiva de dur una assemblea extraordinària on les condicions per a aprovar aquesta mesura eren molt més exigents que en una assemblea normal, no?
1: Uh-huh. A su juicio, ¿cuál es el origen del problema de la ofrenda?
0: Bueno, el problema de la ofrenda yo creo que es un problema de que reflectís la masificació de la festa. És una festa que ha crescut, bueno, que creix d'una manera exponencial al llarg de la història, però clar, la ciutat és la que és, i a mesura que creixes, si la governança de la festa no va compassada amb aquest creixement, se li veuen les costures a la festa. Vam veure casos, per exemple, l'any passat en la gestió de rodalies, vam veure altres casos en els últims anys en la gestió dels permisos, de les verbenes, dels horaris. És a dir, és una festa que hem de redimensionar-la. No es tracta de créixer, sinó de millorar-la. I jo crec que la reflexió ha d'anar per ahir. Mm-hmm. És curiós que ara, i és paradoxal, que portem més d'un any de Congrés Faller per a definir és interessant i és necessari alguns aspectes d'interès de la festa, però no s'aborden els problemes macro de la festa, no s'aborda la incidència de la festa en la ciutat i com solucionar-la. Clar, el problema és això, creixement per creixement, si afegim un dia, doncs igual d'ací 10 anys haurem d'afegir un quart. Vull dir, això és una solució de patar i avant. No, crec que no va a les arrels de com gestionar una festa que s'estén per tota una ciutat de centenars de milers d'habitants amb totes les alteracions que suposen la vida quotidiana.
1: Entonces, ¿qué modelo de ofrenda defiende la Asociación Estudis Fallers?
0: A veure, nosaltres com a associació no defensem un model en concret. El que sí que entenem és que les solucions que s'han d'arribar han de ser solucions consensuades, fruit del consens i fruit d'un procés de participació, que és el que ara no hi ha hagut. S'esgrimixen uns suposats informes per part de l'Ajuntament que no es fan públics. Nosaltres el que entenem en tot cas és que el que s'han d'articular són mecanismes de participació que garantisquen solucions consensuades, evidentment, entre el món faller, però en el conjunt de la ciutat.
1: Josep Lluís Marín, miembro de la directiva de la Asociación Estudis Fallers, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
0: Molt bé, bona vesprada. Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Atención Valencia, estrena coche este verano con el nuevo Tipal S05 híbrido enchufable por 24.890 euros. Con autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros y garantía de 7 años. Ven a probarlo a Changán y Masa y llévatelo con entrega inmediata. Te esperamos en calle Silla 10 Sedaví, Valencia.
1: Dos de la tarde, 23 minutos. Mestalla coge esta tarde el estreno del Valencia en Liga. El partido tiene cierto simbolismo porque cuando empiece a rodar el balón comenzará la cuenta atrás del viejo estadio como escenario de un partido oficial. Se pondrá fin así a 104 años de historia de un campo de fútbol donde se han vivido momentos buenos y malos. Algunos de ellos están, por cierto, recopilados en el podcast Fin Sempre Mestalla, que Radio Valencia acaba de estrenar. Pero, además de los buenos y malos momentos, la historia del viejo Mestalla es la historia de una difícil convivencia con los vecinos del entorno, sobre todo cuando el templo del valencianismo empezó a hacerse grande y fue objeto de la especulación urbanística. Y lo ha recordado en la cadena SER la presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta. Los primeros problemas de convivencia con los vecinos del entorno tienen que ver con la movilidad de los aficionados.
3: Ningún partido político que ha estado al frente del gobierno municipal ha sabido resolver los graves problemas de ocupación que se han producido cada día de partido en las inmediaciones de Mestalla.
4: Cuando ha habido un partido, han llegado casi los coches al marítimo, invadiendo jardines, rotondas, aceras. Nadie ha puesto las medidas que se debieran de haber tomado. Buscar zonas donde se pudiera aparcar los vehículos, porque de Alcoy vienen autobuses para ver al Valencia. De la zona sur, igual de la norte, o sea, que no es un problema de ciudad solamente, es un problema de provincia de Valencia.
1: La Federación de Vecinos fue la que también llevó a los tribunales a finales de los 90 la ampliación de la grada norte de Mestalla. Se hizo ocupando parte de la Plaza Luis Casanova, un pulso judicial que acabaron ganando los vecinos. El Supremo dio la razón a la Federación, permitiendo